0: Este cap de setmana es celebra una de les fires gastronòmiques més importants i sobretot més bones de la nostra província, de la província de Castelló, amb un producte que és tot un tresor. I és que Salsadella, la Salsadella celebra a partir de demà i el proper diumenge la seua fira de la cirera, art i tradició, número 16, a més coincidint enguany amb una doble festa, ja que coincidís esta fira amb el 75 aniversari de la plaça Mèxico. Així que molarem fins allí, fins a saludar al seu alcalde, Cristóbal Segarra. Alcalde, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va aquesta preparació de la Fira de la Cirera des de la Salsadella?
1: Sí, pues ja estem ultimant tots els detalls, ja estan tots els estants al puesto i en tots els detalls procurant que estigui tot preparat per demà a les 10:30, que serà la inauguració, i tot preparat.
0: Una inauguració enguany molt especial, com vostè diu, alcalde, a les 10:30, ahir a la plaça Mèxic, perquè coincidís amb l'aniversari d'esta plaça. Perquè és tan especial enguany aquesta fira i la celebra i esta ubicació, la plaça Mèxic que teniu allí?
1: Mira, pues la plaça Mèxic és el punt neuràlgic de la localitat, així s'organitzen tots els eventos i és el lloc més important del poble. I fa 75 anys se va construir la plaça Mèxic a Jornal de Vila entre tots els veïns i després en la col·laboració econòmica de dos indians locals que van tindre el poble, que quan eren ben jovenets vivien a Salsadella amb les famílies i se'n van anar a Mèxic a buscar un futur millor. Entonces, a Mèxic, treballant molt, van aconseguir crear les seues empreses, van fer fortuna i entonces no és prou el seu patrimoni, sinó que ens van deixar un patrimoni molt important a la localitat, com és la plaça Mèxic. Està, com he dit, està feta per a Jornal de Vila, pels veïns, però en la col·laboració econòmica d'aquests dos indians de la localitat que a nivell econòmic van col·laborar i se va fer la construcció. I això va ser fa 75 anys.
0: Que bonic.
1: A part de la construcció del jardí, a part, no només ens van ajudar en això, sinó ens van deixar moltes coses al poble, com va ser el retable, un retable molt bonic que tenim a l'església, van pagar les campanes. Bueno, cada vegada que venien, la població a visitar a les famílies, a visitar els veïns, a tots els actes del pleno que hi ha, donaven donacions hi ha actes de donacions de tot el que col·laborant en el poble.
0: No eren donacions qualsevol, perquè formen part de la història de la Salsadella, com ens conta el seu alcalde, sobretot com esta plaça que té aquesta particularitat d'aquesta donació i també de que les mans dels veïns doncs, han treballat en ella, en una plaça que es converteix este cap de setmana, alcalde, en aquest centre neuràlgic de la Fira de la Cirera, que anarà a la Salsadella este cap de setmana, dona gust, perquè trobem cireres i trobem productes fets amb la cirera. Jo crec que no es pot demanar més.
1: Claro, no. I referent a lo de la història que tenim dels indians, no me vull deixar que enguany, després de la inauguració, inaugurarem també un centre d'interpretació que en uns panels explicatius que estarà tota la història de lo que van fer estos dos indians per Salsadella, tot és explicat ahí al centre d'interpretació, que és l'antiga Casa Badia, que m'ho ha deixat la diòcesi de Tortosa. Uh-huh. Així podrem tindre un atractiu més turístic, a part de la cirera, que és el nostre fruit especial, pues tindrem també el centre d'interpretació.
0: Bueno, pues un centre... Correcte, alcalde, un centre que ens ajudarà també a entendre la història del municipi i la importància també de la cirera, d'este lloc, d'esta plaça. Comentàvem que en la fira anem a trobar cirera, anem a trobar també moltes activitats artístiques i culturals, perquè heu fet un programa molt ben apanyat. A mi m'interessa molt xerrar d'este producte, perquè crec que és una de les fruites més bones que tenim a la província de Castelló, i allà la Salsadella ben bé la sabeu produir. Trobem la cirera com a fruita, però la trobem també en altres formats.
1: Sí, correcte. El recinte està format per aproximadament uns 100 estants, dels quals 80 estants podrien ser d'artesans que elaboren els seus productes de manera manual, artesanal, ¿vale? I després tenim també 10 associacions del poble que la majoria totes també fan productes derivats de la cirera, com són coques, o mermelades, o licors de cirera, bunyols, Entonces, la cirera és el fruit principal, però després també estan tots aquests derivats que ens ajuden molt en també en moments que la cirera, pues les campanyes no passen per bons moments, perquè si no la gent també agarre aquests productes i està la cirera en bona qualitat, també per supost que compre aquests productes.
0: Enguany hi ha bona producció, alcalde de cirera?
1: Pues, vam començar molt bé la campanya, en anys anteriors. L'únic que passa és que com el temps no podem anar, i el que ha passat és que van haver unes calors molt fortes com les que estem tenint estos dies, i va madurar molt la pressa de la cirera, i això ho ha adelantat una miqueta massa. I després també va dir de la pluja, que també ne va fer malbé unes poques. Entonces, tindrem cirera, clar que sí que en tindrem, però no tota la producció que ens agradaria per poder cobrir totes les necessitats de tots els visitants de tots els turistes que ens visiten.
0: Alcalde, com de bona és una cirera de la Salzadella?
1: Ai, pues per nosaltres les cireres de Salzadella són les millors del món, perquè a qui no li agrada la cirera. Conec molt poqueta gent que no li agrada la cirera.
0: Ai, això és de veres.
1: És un fruit que en general agrada tot el món, i així en esta localitat, com estem en un terreny on seca, que no són de regadiu, ¿vale?, i el clima que hi ha, pues entonces fa que esta cirera tinga un sabor especial i únic.
0: Únic que tenim així a la província i únic en el món, en ese oasis perfecte per a la cirera des de la Salzadella. Així que Cristóbal Segarra, alcalde del municipi, sobretot que disfruteu moltíssim de la fira d'este cap de setmana i d'ese homenatge tan bonic que l'aneu a fer a la vostra plaça Mèxic. Moltíssimes gràcies per agafar-nos avui el telèfon, alcalde.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres per la publicitat.
0: Bueno, pues ahí está esa cirera bona des de la Salzadella, que celebra la seua fira com fa cada any, des de fa 16 anys, durant el dissabte i el diumenge, que si vostès volen poden conèixer l'interior de la província de Castelló i tastar un dels productes bons que tenim així a la nostra terra. Així que amb esta informació nosaltres anem a publicitat i de seguida obrim l'agenda cultural, perquè ja saben que el mes de maig és un mes culturalment molt ric. En seguida els ajudem a omplir l'agenda i els donem plans per a este cap de setmana. Fins ara.
2: ¿Conoces Alerta Cash? El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una aplicación para el móvil con la que acerca tu seguridad y las emergencias hasta la palma de tu mano. Con solo pulsar un botón, contactas con la policía local. Pero, además de tener una respuesta ágil ante cualquier imprevisto, tienes información en tiempo real del tráfico, comunicaciones oficiales, alertas meteorológicas para saber cómo actuar. Tu seguridad nos importa y en una emergencia cada minuto cuenta. Castellón, Smart City, Ayuntamiento de Castellón.
3: La nueva guía del bebé de Todo Bebé, la sección de puericultura de Todo Juguete, es absolutamente asombrosa. Y como siempre, llega con lo mejor en descanso, alimentación, paseo y coche, higiene, seguridad, juego. Además de regalo seguro por compras superiores a 40 euros. ¡Hala! El mejor asesoramiento para papás y mamás y grandes ventajas al contratar tu lista de nacimiento. ¡Infórmate! Todo Bebé, en tu tienda Todo Juguete más próxima y en todojuguete.es.
4: En García Petit Abogados, especialistas en derecho económico y empresarial, llevamos más de 25 años defendiendo a nuestros clientes frente a bancos, hacienda y la administración. García Petit Abogados, experiencia que marca la diferencia. En Colón 19, Castellón.
5: En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
6: Del 29 al 31 de mayo, las calles de Benicàssim sonarán a blues con destacados artistas nacionales e internacionales. No te pierdas la 14ª edición del Benicàssim Blues Festival, donde la mejor música y la gastronomía llenarán cada rincón de ambiente y emoción. Consulta el programa en turismo.benicàssim.org. Vive un Benicàssim muy vivo. Ayuntamiento de Benicàssim.
7: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
8: Tu casa es confort y el confort empieza por las ventanas. En Cabañero Ventanas, con nuestro plan Renove, te descontamos 50 euros por metro cuadrado al renovar tus ventanas. Cabañero Ventanas, estás en casa.
9: Castellón se convierte este fin de semana en el epicentro internacional de la moda. Desde el viernes y hasta el domingo, vive Moda Visión. Disfruta de los desfiles de diseñadores de distintos países en la Plaza Mayor. Visita las exposiciones en la Capilla de las Aulas, la Casa dels Caragols, el Museo de Bellas Artes y el Museo Refugio Antiaéreo. Y participa en las mesas redondas en el Casino Antiguo y Diputación. El Ayuntamiento de Castellón con el comercio local.
10: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.